Davo mezzdì d'avuost, da Luise Famos. Mes ögls sun vantats prajuners da las spessures blondas dals champs. Vent da la saira las petna, duman vain el tschuncader cun farcla rianta d'argent.

Grischun sonor, quai l'emissiun de cant e musica romancia. Ja son cosintur, i anterior dirigent del Circle Musical de la Surselva.